0: Orange Madagascar amb en Ulxa Urauanou, amb Siviu.
1: Anniversaire du jour sur 103 FM.
2: Allô, Tulsa Metsara via Orange, au Sara 90, afin d'amiens, mandit ni adn raisasan bezo, kan dimnitam zan, yazvian suanap opérateur et, au Sara ve, au Sara 90, en twin code 444 étoile 90, namanatuna, irup farts, crédit Orange.
3: Orange, Ewanilano.